0: pensar-ho.
1: Aquesta setmana el lideratge de la llista se l'emporta ell, Manuel Turizo, amb aquest Por un pendejo no se llora. És la cançó més important al país, el número a la teva ràdio en aquest cap de setmana, el primer del mes de maig.

aquest primer cap de setmana del mes sempre va bé escoltar cançons d'aquelles que reconeixem, com per exemple aquest Back to Friends del Somber. Jo sóc Adrià Soler, som els 40, tots els èxits. Ara per aquí, amb una de les nostres cançons favorites aquests dies, que ens la porten des de Lleida, el Sexeni, que ja fa anys que treballen i busquen el seu camí, i aquí està el seu darrer single, on la música és important.

és un hit increïble. Aquest va ser un dels primers singles que vam descobrir de la Rosalía. Això que s'anomenava, que s'anomena de fet Relíquia, és una de les que trobes al gran treball Lux, que continua presentant-lo en directe. Aquests dies està per Europa. Ara fa uns dies va estar a Bèlgica, també a Alemanya. No para. És increïble aquesta Rosalía.

0: A tots, feliç diumenge. Si esteu esmorzant a aquesta hora, bon dia. Ara avui estem per aquí preparats amb una cançó de pel·lícula. Us en recordeu d'aquest See You Again?
1: It's

Ben aquí, Bizarrap i Daddy Yankee. Per cert, avui tenim una cita. Si esteu a prop de Calafell, aneu-hi, perquè avui estaran per aquí actuant el Max Navarro i Daddy Yankee. Per cert, avui tenim una cita. Si esteu a prop de Calafell, aneu-hi, perquè avui estaran per aquí actuant el Max Navarro, l'Ivan Herzog, també David de Maria, Anna Guerra, Merche, tots

La trobaves a faltar i ja ha tornat amb noves cançons. S'ha pres el seu temps per crear una de les històries potents de la temporada d'aquesta primavera. Les novetats comencen a arribar i això és bona notícia. És Olivia Rodrigo, que està presentant el seu retorn amb aquest Drop Dead.

0: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits. Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.
0: 40. Tots els èxits.

0: el Juan Magán i el Omar Montes, arribem a la una. Hora d'anar a dinar amb les mares. Us deixo perquè pugueu disfrutar del dia. Això sí, els èxits aquí segueixen. Teniu la banda sonora perfecta per acompanyar-vos en aquest cap de setmana. Demà ja dilluns ens tornem a trobar aquí a la ràdio. Com sempre, a la número 1.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler, que acabo de disfrutar del dia. Fins demà. Adéu.

0: Ara sona aquesta cançó que es diu Music Session 066. És la fusió entre la producció de Bizarrap i la veu del Daddy Yankee per iniciar la vora junts. Un dels himnes és, de fet, la número 4 de la setmana aquí amb el 40 a l'1, gràcies a les teves votacions ahir dissabte a la llista de referència. Que et parla Adrià Ortega fins al punt de les 3 de la tarda en aquest diumenge, dia 3 de maig del 26, amb ritmes de BL, Rosalia o, per exemple...
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.
0: La nova cançó d'Alex Warren, que es diu Fever Dream, és la 28 aquesta setmana dins la llista de referència, pujant-ne 6 amunt des de la 34. Què et sembla? Escolta.

0: En el seu dia, de fet, aquesta de Justin Bieber que es diu What Do You Mean? Acosta'ns a mica al punt de les dues, en aquest 3 de maig de 2026, abraçades a l'Adrià Ortega, on tinc a The Paul, tinc a Bruno Mars, també ve Eli i Obi on the Drums, amb el Mirrefe, però abans et poso aquesta que es diu End the Beginning, pujant-ne dues, des de la 4 fins a la segona posició de la llista. Escolta.
1: La primera i número 1, als 40.

0: Déu-n'hi-do, la Rosalia.
1: Oh.
0: Aquesta cançó es diu Relic i és la 35 de la setmana. Entra dins del 40 a l'1 gràcies a les votacions de Dios. Escolta'm, però vull que sigui ja la relíquia de Rosalia dins les millors de la llista de referència. Doncs mira, aquí la tens. Ens acostem a mi de les dues del migdia amb Bruno Mars, amb el When I Was Your Man. Som-hi.

0: Aquesta cançó superpolèmic amb Nati Peluso, en aquest cas amb el nostre estimat C. Tangana i el seu Ateo. Abraçades a l'Adrià Ortega fins al punt de les 3 de la tarda, en aquest 3 de maig de 2026, que et parla on siguis, on vagis de Catalunya, si estàs a Lleida, si estàs a Tarragona, si estàs a Barcelona, Girona, des d'Andorra o també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets. Què tal, com vas?
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Romeo Santos és la tercera posició de la setmana aquí a Del 40 anys. Què tal, com vas? Com el diumenge, dia 3? Bé, si no? Va. Estàs de tornada a casa? No has marxat aquests dies? Sí que ho has fet. Connectes la ràdio per FM, per aplicació. Digue'm el que fas, el que deixes de fer. I el que faràs a través de @els40@AdriaOrtega a Instagram, també des de X, des de Twitter, ho pots fer @els40@AdriaOrtega, ok? Així et llegeixo en directe la propera hora. Mentrestant, arriben més cançons. No ens aturem. Som-hi.
1: Barcelona, 93.9.

0: Mana aquí als 40 en especial aquesta perquè és el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions a del 40 al 1. És per Manuel Turizo del seu Por un pendejo no señora, salut mi reina. Això es diu la cançó original i tot el títol complet d'aquest tema que és la més important de la setmana. Abraçades a l'Adrià Ortega fins al punt de les 3 amb Bruno Mars, en Calvin Harris, Ryan Castro i Capo, Ed Sheeran o també el més nou de Bombay que la vam descobrir i cantar sobre de l'escenari dels 40 Primavera Pop fa uns dies. És el Quédate conmigo hasta el amanecer.
1: Els 40, Adrià.

0: Adrià, sóc en Cristian. M'agradaria que em posessis una cançó de Bruno Mars, qualsevol. M'agrada molt l'artista, m'agrada molt quan sona a la ràdio i m'encanta quan ha fet els seus concerts i l'he pogut anar a veure en diferents ocasions. Aprofito per saludar-vos i aprofito per dir-te que t'escolto cada diumenge a aquesta hora perquè és quan estic per anar al dinar i quan fem el sobretaula. Moltíssimes gràcies. T'envio una abraçada des de Granollers. Moltíssimes gràcies. Doncs mira, si vols a Bruno Mars, jo el que faig és ara mateix posar-te aquesta cançó que es diu I Just Might, és la 20 de la setmana.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

0: Bona tarda, t'escoltem tornant de Palamós. Anem direcció Lleida i ens agradaria que ens posessis alguna cançó de la Taylor Swift. Qualsevol, ens agraden totes. Doncs mira, coincideixo amb vosaltres. Per cert, és la Rosario i la Sara, que m'estan escrivint des del cotxe. Gràcies per connectar amb els 40. Doncs mira, aquesta cançó, com es deia, és una de les meves preferides de la Taylor Swift. És la número 7 actual de la llista del 40 al 1.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: m'encanta rebre els vostres missatges des de les xarxes, des del nostre Instagram, des del nostre X Twitter, @els40@AdriaOrtega, com ha fet molt bé en Joan, que diu: hola, Adrià, sóc molt fan de Beret. Abans de les 3 m'agradaria que em posessis la cançó Nadie más te la cree. És una de les meves preferides de l'artista en qüestió, perquè m'encanta quan el poseu a la ràdio. T'escolto des de Mollet del Vallès. Moltíssimes gràcies i bon programa.
1: Els 40, Adrià Ortega.

m'encanta la visió que vaig tenir d'aquesta cançó, perquè la van cantar en directe sobre de l'escenari dels 40 Primavera Pop a Badalona, on jo estava, amb Juan Magán i Omar Montes allà al costat, cantant això que es diu Ayer la Vi. És la número 10 actual de Del 41. Gràcies a les teves votacions. Ara, aquest diumenge, ens acostem camí de les 3 de la tarda, en aquest 3 de maig de 2026. Si estàs de cap de setmana llarg, de pont, gràcies per connectar. Si estàs

0: comencem aquesta nova hora com si fos una festa amb el Bizarrap, amb el Daddy Yankee, amb la sessió número 066. I abans, deixa'm donar les gràcies a tota la gent que veu venir el divendres al parc de Can Xarrau de Cerdanyola amb els 40, un tour que vam passar d'allò més bé amb els èxits dels 40. I, òbviament, aquesta tampoc va faltar. Gràcies per ser-hi. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo ara fins a les 6 de la tarda al matí, ja superat amb l'Adrià Soler. I aquí t'espera, doncs, tots els èxits, com, per exemple, el Sombra amb el seu Back to Friends, Lola Índigo o Anna, una que ahir va entrar a la llista.
1: El so més nou, els 40.
0: Són Tame Impala amb Jenny i des de la posició 30, com t'he dit des d'ahir, que era candidata, la trobes. I és el moment de pintar-nos la cara de blanc, de treure els ullals, de buscar la sang i de fer una mica de terror, perquè arriba això que es diu Dràcula. També, qualsevol cosa ens ho dius al nostre Instagram, que és @els40, també, si vols, @uri_mora, i per escoltar-nos a l'FM, òbviament, o també des de qualsevol indret, des de qualsevol punt, al nostre web, que és els40.cat, i a l'aplicació mòbil dels 40. The moon.

0: Quin tros de col·laboració aquesta que ens van regalar l'Eminem amb la Rihanna, el The Monster, que òbviament va ser número 1 de la llista dels 40. I ara arriba una cançó dedicada per tu, que estàs sempre a l'altre costat, que escoltes música, que t'agrada la ràdio, que connectes amb els 40, i és que, en definitiva, sou la millor gent del planeta. És el Mama Dusha i una de les cançons del seu últim àlbum, que et reconec que em té molt enganxat.
1: Els 40.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Aquí tens l'encarregada de la setmana que ve posar el seu logotip a la samarreta del Barça pel clàssic contra el Real Madrid. Per tant, a veure si l'Olivia Rodrigo dona sort als blaugranes. Sonem per aquí amb una cançó que des d'ahir és candidata a entrar a la llista dels 40, com és el seu Chop Duit. Així que el proper dissabte a les 10 del matí veurem si entra o no les 40 cançons més importants de la llista. I ara, els One Republic.

0: I a Rima de Bachata li cantem una mica el desamor amb el Romeo Santos i Prince Royce, rei i príncep de la bachata. Dos genis que, a més, també el juliol passaran de gira per casa nostra amb el seu àlbum conjunt on hi trobes aquest Dardos, que ja ha sigut alguna setmana la número 1 de la llista dels 40. I parlant de números 1 de la llista, va, en res et poso la que recupera aquesta primera posició aquesta setmana.
1: Els 40...
0: Uri Mora. Però abans d'arribar-hi, l'Adele i un dels seus grans èxits, aquest Rolling in the Deep.

0: Saro.
1: I des d'ahir mateix ha tornat a la primera posició de la llista dels 40 el Manuel Turizo i el seu Por un pendejo no senyora, Salut mi reina. Salut, en aquest diumenge que seguim aquí connectats a la ràdio musical líder, jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. A ritme d'Omar Montes, Ana Mena, Màfia amb el seu solo. I és que no estàs solo, perquè abans arriba l'Àlex Warren.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Els 40.
1: L'artista que ens va enamorar amb el seu Ordinari ha tornat amb nou senzill. És aquest Fever Dreams, que a més ja trobes a la posició 28 de la llista dels 40.

0: I això és molt fàcil. Yo contigo y tú conmigo. Passant aquesta tarda de diumenge, que et pregunto, des d'on estàs sintonitzant els 40? Ja siguis a casa, en el cotxe, acabat de dinar, tornant cap a casa, digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40, on també podem estar connectats amb aquestes orelles que ens escoltis i amb aquests ulls que et mirin, que així ho diu en el Sexeni, amb la que és durant tota la setmana la cançó en català destacada dels 40. I avui a les 6, amb el Camp 40 del Sergi Sánchez, veurem si hi ha canvi de cançó.
1: Els 40. Uri Mora.

Una de les meves preferides de Lux, de l'àlbum de la Rosalía, que va arrasar a finals del 2025 i que ara ho segueix fent amb una reversió també del mateix àlbum. I a més també una cançó que fa referència a tots els jocs on ha passat o viscut algunes cosetes i òbviament no hi falta casa seva, Barcelona. La relíquia que sonava per aquí des de la posició 35 de la llista dels 40 que va entrar ahir mateix i ara la Taylor Swift. Segurament aquesta la cantaràs ben fort. I és que és una de les cançons més icòniques, més conegudes de l'artista americana, aquest Shake It Off.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Ben.

0: Coneixem la faceta del Waltz, del Freestyle, és en què va començar, també la de Pop Rock, amb cançons com aquest Vulnerable, amb el Dani Fernández, però potser no sabies una faceta del Waltz, que és de DJ, que a la festa dels 40 Music Awards, a la After, va aparèixer amb l'Enol, i va anar punxant com podien una miqueta a través d'una plataforma digital molt coneguda, i que vaja, que ho va donar tot i va ser molt divertit. Amb el Vulnerable seguim endavant aquí als 40 i et preparo, entre d'altres, el Juan Magán amb l'Omar Montes, l'Aurà Mateo i Ana Mena i moltes més. No et moguis.
1: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar. Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
3: Funcionan siempre like a Bosch.

0: No va faltar el passat divendres que vam estar a Cerdanyola del Vallès amb els 41 Tour, aquest Ayer la vida al Juan Magán i la reversió que ha fet amb l'Omar Montes, que ens ha costat també el punt de les 5 de la tarda aquí a la Ràdio Musical Líder. I ara un altre artista que va patar molt fort el passat mes d'octubre, que va fer 3 Palau Sant Jordi. Si sembla fàcil, però no ho és gens. La Lady Gaga i en el seu repertori no van faltar èxits com aquest Poker Face.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Amb la cara de pòquer et quedaràs quan et digui les cançons que tinc preparades a la següent hora. Rosalia, Bombay, Bizarrap amb el Daddy Yankee o l'Aitana i moltes més. Només et dic que passarem d'allò més bé en aquest tercer dia del mes de maig.

0: Massivo. Mira que t'he punxat vegades al Daddy Yankee i encara no sé què vol dir aquesta paraula. Juntament amb el Bizarrap comencem nova hora. Estem de tarda, estem de diumenge, estem de tercer dia del mes de maig. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Ara, a ritme d'uns que són candidats a entrar a la llista dels 40. Els Bombay i el seu Quédate conmigo hasta el amanecer.
1: Escolta ja, les cançons noves.

0: La música sí que hauríeu d'estar en el Hall of Fame. The Script amb el Will.i.am passant per aquí als 40. I atenció perquè tinc preparada una que em demaneu moltíssim a través de xarxes, que ens porta el Joe Carey, el Joe, en el seu nom productor, i és el seu End of Beginning, que apareix també a la sèrie de Stranger Things, de la qual també és un dels protagonistes. Però abans, per seguir endavant, cal una mica d'energia. I per això tenim la millor recepta, la dels Doctor Prats.
1: Els 40. Uri Mora.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim al

Estem tancant la setmana aquí als 40 i et pregunto que com ha anat l'última setmana d'abril, o en definitiva, com ha anat tot el mes d'abril. Espero que fantàsticament bé, i com sempre et dic, tant de bo el mes de maig vagi encara millor, i encara millor el juny, i encara millor el juliol, i també que arribi ben aviat l'estiu i les vacances, que tenim moltes ganes. Els 40, 40, tots els èxits. Però abans que vagin molt bé els exàmens, que sé de molts i moltes que esteu aquests dies també d'exàmens a la universitat, a l'escola, i des d'aquí als 40, tots els millors desitjos. I amb èxits com aquest, tot pot anar bé.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: fucking certain site. Do watch entertainment.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Teddy Swims. Els 40. Tots els teus èxits.

0: de Desamor amb el Romeo Santos i Prince Royce. I a ritme de bachata, jo m'acomiado de vosaltres i ara us deixo amb el Sergi Sánchez. Amb Can 40 on descobrirem quina és la cançó en català destacada de la setmana, també amb entrevista, amb novetats catalanes i amb moltes coses més. Jo sóc l'Uri Mor, ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda i per qualsevol cosa ens trobes a xarxes @40 o @Uri_Mora.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Però va, abans de marxar, t'explicaré com salvar una vida amb aquesta cançó, The Fray, amb aquest How to Save a Life. Ara sí, adeu-siau, bon diumenge.

cançó de la primavera a Catalunya, el Tut-Tut-Turú, cançó viral, ball viral, que ja ha traspassat fronteres, i primer la vas descobrir aquí, als 40. Sí, tu, tu i tu, la vas descobrir primer aquí, als 40, a la ràdio líder a Catalunya i també a Can 40. I, per cert, mira, parlant d'aquesta cançó del Siderland, el Barça va celebrar Sant Jordi ara fa alguns dies amb el Cat, amb la mascota del Barça, que tant ens agrada. Doncs amb aquesta cançó de fons, t'havia sortit a la tele en alguna promoció d'algun programa...

0: d'actualitat aquesta temporada. I mentre no arriba aquest moment, doncs la pots seguir escoltant aquí a la ràdio fent el tren del seu tut-tut-turu. Va, que tot just estem inaugurant aquest Can 40 de diumenge 3 de maig, el programa on et repassem tots els èxits en català, com els que arribaran de seguida de Banda Neon, de Max Navarro, del Mamaduixa i molts més. I també et posaré un tall de l'entrevista que li va fer aquesta setmana la Laia Partida al Tepol. Però abans, l'última incorporació a la nostra playlist, el més nou d'una persona extraordinària, gran veu, gran showman, si és que ho té tot. És el Miqui Núñez, torna amb nova cançó que es diu Un altre cop.
1: Tots els èxits en català a Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: que no paren. No paren de sonar els teus besos, no para de sonar la Maria Jaume als 40, i aviat et podrem dir una cosa que fa setmanes que estem treballant en silenci que té a veure amb ella, amb tu i amb els 40. Aviat t'ho explicaré tot, segueix-nos a les nostres xarxes, els 40 i també les meves, Sergi Sánchez 85, on em pots enviar també el teu missatge i m'expliques què fas aquest diumenge, que és el Dia de la Mare. Per cert, felicitats a totes les mares, en especial, doncs mira, ja que hi soc, doncs a la meva mare. Feliç dia, mama, si m'estàs escoltant ara, espero que sí. Imagines que no? El millor que els hi podem dir a les mares és gràcies, gràcies per tot el que han fet per nosaltres i el que segueixen fent. Així que, per la meva mare i per totes, gràcies, com diuen els buhos.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40, amb Sergi Sánchez.
2: Gràcies.

0: Aquesta és la versió vitaminada del mític Camins, amb la Su, el Mondigi i el Sopa de Cabra. Uns Camins que millor fer-los acompanyats, tot i el que digui la Su aquí al final de la cançó d'aquest Camins, Somnis i Promeses. I per què millor fer-los acompanyats? Doncs mira, perquè, per exemple, aquesta tarda a Calafell hi ha un concert on pots anar, doncs, amb la teva parella, amb els teus amics, amb la teva família, amb qui tu vulguis, perquè en una estona estaran a sobre de l'escenari, entre d'altres, un que sonava fa res per aquí, el Manu Guix, el concert únic, gratis, accés lliure i gratuït al Parc de la Sínia de Calafell. També hi serà més gent, com per exemple el Max Navarro, l'Anna Guerra, l'Ivan Herzog o l'Ernest Prana, entre molts altres. Bé, abans també has pogut escoltar per aquí la Lau Gibert, que ens ha trencat el cor, i atenció al que arriba ara, perquè és un tall d'una entrevista que li va fer aquesta mateixa setmana la Laia Partida al The Pol, i que ben aviat podràs escoltar sencera i veure sencera als 40.cat.
1: Can 40 amb Sergi Sánchez.
2: Estàs presentant aquí No lo sé ni jo, va ser el teu primer àlbum, i realment no ha passat tant, o sigui, parlem de l'octubre del 2025.
3: Sí, fa uns mesos.
2: I a més vas arribar aquí als 40 dient que era una col·lecció d'històries, no? Tu ara mateix ho sents d'aquesta manera o han hagut matisos?
3: No, la veritat que no ha canviat gaire, vull dir, al final el disc és el que és, no? Són uns quants temes que havien sortit i algunes històries que la veritat que estic orgullós, molt orgullós del que va sortir, de les cançons que hi ha. També t'he dit que si a hores d'ara, que no han passat ni un any, ja renegués d'això, estaria una mica fotut, la veritat.
2: I a més, un àlbum que presentaràs amb una data molt especial, la primera data de les tres que presentes, que és el 15 de maig a la Sala Apolo número 2.
3: Sí, justament aquí a l'Apolo, a casa. I em fa molta il·lusió també, sobretot el fet de que sigui el punt de partida aquí a Barcelona, que em fa molta il·lusió davant dels meus amics, de la meva família, dels meus pares, de tothom, la veritat.
2: I a més, no només estàs davant de la gent que estimes, sinó també estaràs presentant davant de cançons que són especials per tu. Jo he recollit que una de les cançons més especials d'aquest àlbum és Antes de que me lo pidas, però sí que és veritat que fa 6 mesos vas dir que la més especial era No lo sé ni jo.
3: Sí.
2: Estan a la mateixa balança? O?
3: Bueno, al final, en aquell moment, No lo sé ni jo era una que ja havia sortit i ja l'havia tocat en directe molts cops, i quan s'apropa ara el fet de presentar-ho en directe, tinc més ganes d'aquest Antes de que me lo pidas.
2: En serio?
3: Sí, perquè és una cançó que és molt bonica, l'hem cantat molts pocs cops, l'havia cantat algun concert abans que sortís, i serà de les primeres vegades que podré veure la gent si se l'has estudiat o no. Que tinc moltes ganes de veure-ho.
2: Però, de veritat, tu que estàs sobre l'escenari i penses i mires les cares de la gent,
3: sí, tot el rato.
2: I assenyales la persona que l'està cantant, no?
3: Sí, però mira, jo soc capaç. Fa un temps va venir un amigo a un concert, diu, està molt bé el concierto i tal, i jo dic, bueno, has llegado tarde, que t'he visto por aquí. O sea,
2: i ho vas veure al final.
3: Sí, tot el rato. O sea, a vegades em passa males jugades, però al final em fixo amb tot el rato.
1: A Can 40, només èxits en català.

0: Una nova producció, nous versos i molta més gent que la versió original de fa alguns anys de la Fumiga, un cant a la gent de la Mediterrània, que és un himne per acomiadar la carrera d'un dels millors grups del País Valencià i, sobretot, millors persones. I després de la Fúmiga, hi ha molt més aquí a Can 40. Arriba la nova del Joan Dausà, que ja té nou disc, i també hi trobes aquesta, Per una cançó.
1: Tots els èxits en català a Can

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.

0: El so del Max Navarro, inigualable i una autèntica estrella, que en res, en uns minuts, pujarà a l'escenari del concert Únix, que es farà a Calafell, al Parc de la Sínia, totalment gratuït, accés lliure, on, a part del Max Navarro, també hi seran, com et deia fa una estona, l'Ivan Herzog, l'Ernest Prana, el Manu Guix i més, per tancar un cap de setmana llarg per alguns i per celebrar també el Dia de la Mare. I com et deia, doncs mira, pots anar amb la teva mare, pots anar amb amics, amb parella, amb qui tu vulguis. A partir de les 7 de la tarda, en res, en uns minuts, concert gratuït Únix, amb el Max Navarro i molts més a Calafell. I és que el Max, o el que es poso ara, són gent extraordinària treballant i també en la part personal. Podríem dir que formen part de la millor gent del planeta, que és, com es diu, la més nova del Mamaduixa i que des d'ara mateix es converteix en el supercat de la setmana dels 40. Fins la setmana vinent, aquí, a Can 40.
1: Els números 1 del pop en català a Can 40.

0: Tant si ets de Stories o de Reels
1: o només dels que t'afaneixen,
0: segueix-nos a Instagram Els 40. Barcelona 93.9.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embussada. La rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
4: Aquest 3 de maig, Cadena Dial i l'Ajuntament de Calafell presentem Dial Únics, una experiència musical única i gratuïta. Volver a casa. Amb les actuacions de Merche, Manu Guix, David de Maria, Max Navarro, Anna Guerra, Ernest Prana i l'Ivan Herzog. Com a mare ve. Dial Únics, diumenge 3 de maig a les 7 de la tarda al Parc de la Sínia de Calafell. Presentat per la Cristina Dalmau i el Vicente Pardo. Accés lliure i gratuït, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
5: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Barcelona 93.9.